0: más eficientes que permitirán reducir el consumo energético en más de un 30%. Una inversión ligada a los fondos europeos y a la idea de que la conservación del patrimonio también debe ir de la mano de la sostenibilidad. Así lo explicaba Rosario Sánchez.
1: S'han invertit aquí 2,5 milions d'euros d'aquells fons Next Generation, Anna, d'aquests fons Next Generation de turisme, dels quals l'aposta a les Illes Balears ha estat importantíssima perquè són 300 milions d'euros. Tenim projectes a tots els municipis, pràcticament, a 50, no tots, però 59 municipis de les Illes Balears en inversions de millora del model turístic, en millora urbana, a millora d'adaptació al canvi climàtic, a millora d'emissions a l'atmosfera, a millora de digitalització i, en definitiva, millora del model turístic, però millora de l'entorn dels que vivim a les Illes Balears en font de turisme, no? I nosaltres pensem que això també és un missatge molt important. Això és fruit d'un acord que es va fer el 2021 amb el govern d'Espanya i el govern de les Illes Balears en inversions que s'han decidit des de el territori per la millora d'aquest model turístic i per la millora d'aquest entorn de les Illes Balears.
0: El Palacio Real de la Almudaina recibió el año pasado cerca de 250.000 visitantes. Con esta renovación, el objetivo es que residentes y turistas no solo recorran un monumento, sino que comprendan mejor la historia de Mallorca a través de uno de sus edificios más emblemáticos. La Almudaina abre así una nueva etapa, más accesible, más sostenible y con más espacios para descubrir. Una invitación a mirar el pasado, entender el presente y preservar un patrimonio que forma parte ya de la identidad de las Islas Baleares. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.

0: La plataforma Mains Turisme Més Vida ha convocado esta mañana una concentración para exigir la dimisión del delegado del gobierno en Baleares. Frente a la delegación del gobierno, más de un centenar de personas han acudido a la manifestación y algunos de ellos han trasladado su malestar en nuestros micrófonos.
1: Avui ens concentrem aquí després d'una manifestació històrica que volem posar en valor les més de 70.000 persones que van sortir al carrer amb la mobilització més massiva contra la justificació a la nostra illa, però hem de lamentar que en el final de la mobilització vam haver de sofrir unes càrregues policials desproporcionades, sense cap tipus de provocació per part dels manifestants, simplement estaven llegits de que no fes en el parc de la mà on se concentrava la majoria de la gent, perquè la policia va decidir no permetre el pas per als manifestants a les voltes, que són molts havien anat els permís de delegació de govern per acabar.
0: Y aseguran que se plantean poner una denuncia colectiva porque hay más de 20 personas heridas por diversos golpes, muchos de ellos en la cabeza a causa de las cargas policiales.
1: Nosaltres, desproporcionadament, que s'ha d'investigar a ells mateix, dut molt de la fiabilitat d'aquests informes. Ara bé, nosaltres estem estudiant, posant la denúncia col·lectiva, tenim més de 20 persones ferides en partes de lesions que han acudit a l'hospital en aquell moment a l'ambulància durant els dies després. Moltes d'elles són persones amb ferides en el cap. Volem recordar que no se poden tirar por ratos de dalt fins a baix, per tant, no hi hauria d'haver ferides en el cap, no hi hauria d'haver més de 10 persones en el cap.
0: La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha acusado a la presidenta del Gobierno, Marga Proens, de desviar la atención de la manifestación contra la masificación turística celebrada el domingo en Palma hacia las cargas policiales y de no asumir ninguna responsabilidad en la transformación del modelo turístico de Baleares.
2: Por tanto, creo que es el momento de la responsabilidad de las administraciones, de escuchar a la población y de tomar medidas concretas, medidas valientes, medidas dialogadas y no dejarlo todo en discursos vacíos, que es lo que está haciendo el gobierno del Partido Popular.
3: COPE Baleares.
4: Estar informado.
5: Estudio París, estamos de rebajas. Es el momento de cambiar tu cocina. Nuestros descuentos son espectaculares. Cocinas de diseño y calidad a medida con hasta un 40% de descuento. Y además puedes pagarla hasta en 24 meses sin intereses. Visítanos, te sorprenderá nuestra calidad. Te sorprenderán nuestros precios. Nos podrás encontrar en General Riera 5 y en estudioparís.es.
6: Tornen Sant Abdon i Sant Senent. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senent 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
7: Ocasión Plus. Ocasión Plus desembarca en las Islas Baleares. Ven. Inauguramos nuestra primera tienda de vehículos seminuevos en Palma de Mallorca. Encuéntranos en el polígono Son Castelló, en Gran Vía Sima 13. Más de 100 coches para elegir, con descuentos de hasta el 30% por nuestra gran apertura. Ven a vernos. Ven a Ocasión Plus.
8: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, un